0: Herrera en COPE. COPE más Castellón.
1: Estar informado.
2: Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia. Som Jorge Monsonís, al control tècnic de so, i Raúl Puchol, i per suposar que sí, ens enxissen, ens encanten els 18 de maig, perquè és dilluns, estem a l'Ino Gastronòmic, al Real Casino Antic de Castelló. Avui és festa local a Vila-real. Ahir era el patró Sant Pasqual, que també és de la diòcesi de Segorbe-Castelló. Precisament avui, en totes les parròquies, és quan se commemorarà aquest dia del patró en la diòcesi de Segorbe-Castelló, perquè ahir es va decidir per part del bisbe que se celebrara en les parròquies l'Ascensió. És que, clar, ens coincidís el calendari i això no hi ha que discutir-lo, evidentment, evidentment. Estem així en un ambient festiu reivindicatiu que en aquest moment està passant per la plaça de la Porta del Sol i són els mestres. Les mestreses, el professorat, que està de vaga, com sabeu, de vaga indefinida, i en este moment la seva manifestació està passant per ací. En un ambient de festiu, suposa que són els mestres de música els que encapçalen, perquè anaven en instruments, tocant la manta al coll, el cabasset, pasqualet, si vas a l'ordi i demés, i després no s'acaba mai, és molt llarga esta manifestació, molt multitudinària, i insistís que en un ambient reivindicatiu, però festiu, del professorat. Fars dels barracons, demanem solucions. És la pancarta que en aquest moment passa per davant mateixa del Real Casino Antic de Castelló, on ens trobem. En un dia en el que, per exemple, Compromís ha anunciat que Vero Ruiz serà la seva cap de llista a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Castelló. Ignasi García, per tant, s'acomiada, ens acompanyarà cap a la 1:30 aproximadament per contar-nos què és el que ha passat dintre de Compromís. Tindrem també, i estem seguint, perquè no sols estan de vaga el professorat, també està la sanitat, i avui ha hagut una concentració a portes del Hospital General de Castelló. Alberto Marco està seguint esta notícia, a banda de que nosaltres també estarem en el Port de Castelló, perquè aquesta setmana no hi ha un, sinó dos esdeveniments, dos foros molt importants econòmics, i, com no, potser d'altra manera, estem de dilluns de festes de Vila-real, avui és el dia de la Xulla, i això és festa d'interès turístic provincial. Jo no sé, Jesús Milián, chef de del Lino Gastronòmic, si tienes claro el concepto de lo que es la Xulla. És asar carne en la calle, ¿eh? Todo el mundo asando carne en la calle y sobre todo haciendo el alioli tradicional, el de ajo ese que pica.
3: Hola, buenos días, Raúl.
2: ¿Tú el alioli lo haces con la Thermomix o...?
3: Sí, bueno, el alioli, el tradicional, hay que hacerlo a mortero. O sea, está claro que en las nuevas técnicas que utilizamos en cocina tenemos que tirar de Thermomix, de Turmix, etcétera, pero no tiene nada que ver ni el resultado, ni el sabor, ni nada. O sea, no tiene nada que ver.
2: Ens acompanya també el que és portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló, Francesc, Vicent Francesc Sales i Mateu. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia.
2: Vostè sap fer alioli en morter?
4: I tant.
2: Què diu?
4: Home,
2: no sorprèn.
4: Si no, quan faig si faig un arròs sejat o faig un arròs de marisc, si no li posi alioli, no té gràcia. Clar.
2: Bueno, pues estava. Diuen que n'hi ha que posar-li llima si no té se lliga molt. Això ja també n'hi ha cada un d'una
4: manera. Això ja van gustos, això ja van gustos.
2: Bueno, en este moment està transcorrent per ací, diga festiu lúdic, esta manifestació. Vostè de professió és mestre. No sé si no fora polític també estaria ahí darrere la pancarta, Vicent.
4: Segurament sí, si m'hagueren convocat a alguna vaga quan estava treballant els cursos 21-22 i 22-23, però no me van convocar a cap vaga en ese moment. Tal volta perquè qui governava no era el que governa ara.
2: Bona resposta. Està vostè...
4: Sí, perquè és que les reivindicacions que són legítimes i que des de luego tenen tota la raó en moltes de les coses que se diuen no venen d'ara, evidentment venen de temps. Estem patint uns sous més baixos dels d'altres comunitats autònomes, tal volta també motivat per aquest infrafinançament històric que esta comunitat té i que això fa que també repercutís en els nivells salarials, però és que a més i sempre finançament no només és un tema salarial, també acaba afectant a lo que són els recursos que rep l'educació a l'hora de determinar reforços, etc, i la càrrega burocràtica que n'hi ha, que és moltíssima i que ja n'hi havia moltíssima abans de l'any 23, que va canviar el govern, és motivada fonamentalment per dos lleis educatives que són del govern socialista i dels seus socis, i entre ells també la llei de FP, per lo que a mi m'afectava del meu institut, que ens implicava una càrrega burocràtica tremenda a l'hora de, no només d'avaluar, sinó a més també durant el que és la tramitació ordinària del curs. Per tant, sí, són molt legítimes les reivindicacions, i jo espere i desitge i confie, i a més estic plenament convençut de que s'arribarà a bon terme, perquè hi ha una bona predisposició. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, així ho ha manifestat, i jo estic segur que més pront que tard s'arribarà a una solució satisfactòria.
2: Pues esperem, mentrestant.
4: Del bé de les famílies, fonamentalment, i dels alumnes, lògicament.
2: En este moment seguís transcorrent esta manifestació, la capçalera que estava, suposa que són mestres de música, perquè duien instrument, no crec que s'hagi contratat una xaranga i de més, estàvem tocant bé en àmbit festiu, i seguís passant per esta Porta del Sol on ens trobem. Bueno, si quisieran entrar a almorzar, poden entrar a almorzar, ja estamos fuera de tiempo de almuerzo, pero ¿qué les podríamos ofrecer? ¿Qué es noticia gastronómicamente en Lino Gastronómica en el Real Casino Antiguo de Castellón, Chef Milián?
3: Bueno, pues hoy como lunes tenemos lo que es el restaurante cerrado, pero sí que Lino Gastronómico no descansa ningún día de la semana, abrimos los 7 días de la semana y pueden venir a comer tanto a la terraza como a la cafetería, nuestro plato del día o el menú de terraza que tenemos por 20 euros, que está súper bien. Y bueno, el resto, que se esperen a que abrimos el restaurante de martes a domingo, abrimos el resto de días, tanto a mañanas por las noches, y bueno, aquí les estaremos esperando a lo que quieran.
2: ¿Estás preparando algún concurso o algo, no? ¿Estás ahí entrenamientos?
3: Estamos convocados el próximo lunes 25 de mayo en Valencia para participar en la final autonómica del concurso de tapas de la Comunidad Autónoma de Valencia.
2: ¿Y con qué te vas a presentar?
3: Pues nos presentamos con uno de los platos que comentamos la semana pasada que gustó mucho, que es nuestra versión del chimo, el chimo de aquí de Castellón, que es una especie de buñuelo que hacemos con una masa frita, y bueno, lo rellenamos con el guiso tradicional del chimo y luego lo terminamos encima con una gamba roja del Grau curada en sal y azúcar, y bueno, luego se puede mojar también una salsita que hacemos aparte con la propia reducción de la cabeza de la gamba roja y una salsa de tomatillo verde con jalapeño. Esperemos que guste al jurado, igual que gustó aquí aquel día, y que lo probaron todos.
2: Voy a hacer una pregunta que no sé la respuesta, de verdad. ¿Sabes fer chimos también? Porque te han vist fer pastar mones y en la tía, en Pau Descanse, fes moltíssimes...
4: Pilotes de Nadal, pilotes de Nadal. La especialitat són els pilotes de Nadal, sí, eso sí. No, chimos no.
3: Bueno, pues le invito a que venga a probar nuestra versión del chimo, que
4: estará bueno seguro.
3: Seguro que le gusta, yo creo que sí.
2: ¿Alguna recomendación ya de la carta de verano?
3: Bueno, sí, estamos ahora en pleno cambio de la carta de verano, donde vamos a tener platos muy fresquitos, sobre todo muchos vegetales y muchos pescados de aquí del Grau, que vamos a trabajar. Y bueno, pueden encontrar algunos de los platos que probaron el último día en el menú también, que vamos a tenerlo en la carta nueva. Y bueno, deseando que la gente venga a probar nuestra cocina y a disfrutar de ella, que es lo que nos llena a nosotros.
2: 964-22-5800, el teléfono para las reservas en Lino Gastronomic, aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón. Che Milián, que vaya todo muy bien.
3: Muchísimas gracias, Raúl.
2: ¿O crearías algún plato especial para los manifestantes?
3: Yo no creo mucho en estos términos de manifestación, entonces...
2: No sé, crear un plato pancarta.
3: Plato pancarta, sí. Yo soy más de la filosofía del trabajo y del esfuerzo, más que de la provocación o el grito, por así decir.
2: Chef, gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien, el próximo lunes estaremos muy pendientes.
3: Gracias a usted.
2: Madre de quina tapa, tú imagines eso, tienes la boca, sería genial.
4: Una pinta buenísima, ¿eh?
2: Vicent, ya que estem en tema de escoles y de més, desinfecció dels col·legis. S'ha fet, està fent-se...
4: Sí, bueno, se fa de forma ordinària, les coses, i el que passa és que quan se fa de forma ordinària ningú s'assabenta. No te vull ara jo fer així ara l'estadillo de tots els col·legis que han estat atesos per els serveis de derratització municipal, per el contracte que tenim a l'Ajuntament, i que de forma ordinària i habitualment ho fa sense cap incidència. Així que ha passat, que se va saltar l'alarma casualment i curiosament la setmana del famós vaixell de l'antivirus, no? Aleshores n'hi havia ahí un ratolins en un col·legi i això va generar una certa alarma entre les famílies, els grups de WhatsApp anaven que tiraven fum i, bueno, ha hagut que fer una acció extraordinària. De forma habitual, el que fa el contracte de l'empresa, que és un contracte que no és d'educació, és un contracte que és de sanitat, però de forma habitual el que se fa és, en el mes d'agost, quan està el col·legi tancat, durant la primera setmana, que és quan els col·legis estan tancats, i com estàs encara a un mes vista de que s'incorporen els alumnes, se fa una actuació exhaustiva en la que a més se posa verí, se posen elements, diguem, tòxics, etc., per a matar les rates, no? Durant l'any, davant del perill que suposaria en la presència dels escolars, pues no s'utilitzen aquests mètodes tan exhaustius, i si se posen trampes, se posen senyuelos i no se posen venenos per a evitar incidències en els alumnes. En este cas, donat que se va generar una certa alarma en este col·legi, bueno, pues se va decidir tancar el col·legi dijous i divendres, aprofitant també que la setmana següent, com hi havia vaga, n'hi hauria una menor afluència d'alumnat, i bueno, s'ha fet una actuació, una xicoteta actuació, en la que sí que se va fer també intensificar en tema de col·locar trampes en verí, etc. A banda de les brigades municipals han estat tapant forats i controlant nius, etc, etc. Si és que n'hi hagueren nius, que al final no va aparèixer cap, i per tant eren uns ratolins que venien de fora.
2: Aprofitant aquestes vagues indiferides i aquestes manifestacions que en aquest moment seguís, estan escoltant de fons, evidentment, al professorat que passa per aquí pel costat nostre, en aquest ambient reivindicatiu festiu per la Porta del Sol de Castelló. Un altre tema que té que veure també amb l'educació i, sobretot, els primerencs, no?, que van a l'escola i que des de l'Ajuntament s'ha intentat treballar en això. Les escoletes de conciliació familiar, Vicent.
4: Sí, és un tema important perquè, sobretot en períodes de vacances, clar, les famílies, els pares, les mares, que continuen treballant, malgrat que els xiquets, els seus fills estan a casa, continuen treballant i tenen problemes. No tots tenen l'abuelo o l'abuela per poder portar-los allí en períodes de vacances. Aleshores, des de l'Ajuntament fem una inversió important, són més de 500.000 euros el que posem en aquestes escoles de conciliació familiar, escoletes de vacances de matí i vesprada, que permeten, pues, això, conciliar la vida laboral i familiar.
2: Són moltíssimes les coses que s'estan executant. Queden un any per a les properes eleccions. Avui mateix ha anunciat Compromís que serà Vero Ruiz la seva cap de llista. No sé si té algun càrrec vostè orgànic dins del partit i pot opinar d'això, però com a portaveu serà l'acomiadament de qui és portaveu de Compromís, suposo que en les pròximes setmanes. Després ens ho contarà ell a la 1:30 que es visitarà Ignasi García i...
4: Sí, sense ànim, jo tampoc ficar-me en la vida política d'altres partits, doncs cada un se sap lo seu. Jo, en qualsevol cas, a Vero Ruiz la conec de 8 anys que hem estat compartint l'Ajuntament, sent ella regidora, tenint d'alcalde de l'Ajuntament de Castelló, i jo estant en l'oposició. I, bueno, és una decisió que han pres ells. Jo crec que és una Compromís pren una deriva un poc més radical, més que va a l'extrema esquerra. Vero Ruiz és una persona que ve d'Iniciativa, ve d'una decisió del Partit Comunista, d'Esquerra Unida, i, per tant, el que fa Compromís és allunyar-se d'aquest nacionalisme moderat, centrat, de l'origen del bloc, que tenia el bloc i que ja no existís, i, bueno, suposa una deriva més que va a l'extrema esquerra per part de Compromís.
2: Vostè continuarà en el món de la política? O...
4: Bueno, això és una decisió que haurem de prendre la meva família i jo, i que al seu degut temps pues ja decidirem quan arribi el moment.
2: Qui fa de fiscal quan debatís la família? Però bueno, això ja són temes massa personals, escolte. No sé si és ja, perquè anem un poc així de centrades, però ha començat ja el desenvolupament de Censal 3 amb Més Vivenda, que s'havia promès o no?
4: Bueno, s'estan començant ja a fer el que són algunes agrupacions de sòl en base a adquisicions de sòl en base també a aprofitament urbanístic, i ja s'està començant ja tràmits que suposaran en el futur molt pròxim al voltant de lo millor de 1.000 vivendes més, no? Que en estos moments nosaltres som conscients, esta és la legislatura de la vivenda, sempre ho ha dit l'alcaldessa, estem tenint totes les actuacions que s'estan fent per part de Sergio Toledo des de la regidoria d'urbanisme, estan orientades a que quan acabe la legislatura n'hi hagin posades en marxa les primeres d'alguna manera els fonaments, les bases per a que Castelló vora quasi 4.000 vivendes se puguen construir en Castelló en els pròxims mesos, de les quals el 40% seran de protecció pública, vivendes de protecció pública, per a intentar, pues, que els més joves puguen tindre un accés a una vivenda en unes millors condicions que les de renta lliure, no? I per tant, bueno, estem treballant ahí, ara mateix s'està desenvolupant també tota la unitat de Soler i Godes, tota la unitat de la zona del parc del Pont de Ferro de Donoso Cortés, també una unitat en la zona de Gran Via, i el parc censal el mateix. Per tant, en total estem parlant de al voltant de 4.000 viviendes, 3.800 aproximadament.
2: Ai, ho diu i se queda... això és més població, per exemple, que pot tindre Betxí?
4: Bueno, és que realment és que s'ha de dir que així...
2: Estan així en una altra ciutat, la ciutat, i no...
4: És que,
2: ho diuen d'una manera com el que diu, que vols un tallat en sucre o sense sucre?
4: Bueno, unos llevan la fama i otros cardan la lana. És que així durant 8 anys que ha estat governant l'esquerra, el PSOE Compromís, que se'ls ha omplit la boca de parlar sobre vivenda, de parlar d'habitatge, i de etcètera, etcètera, i l'únic que han fet és... Primera, entorpir a base de lleis nacionals la problemàtica de la vivenda, perquè l'únic que han fet és retraure l'oferta de vivenda en el mercat, especialment la de lloguer. Després, bloquejar l'alliberament de sòl públic per a que se puguen construir vivendes. Nosaltres estem totalment en una dinàmica completament diferent, i en la mesura en el que podem fer des d'un govern local és a el que ens dediquem, i el dia que puguem governar a nivell nacional, evidentment anem a fer per a que també puguen haver més vivendes en Espanya. Però per lo que ens toca a nosaltres, a Castellà, pues ara mateix estem dient clarament que estem en els pròxims mesos veuran a la llum i ja els primers passos d'aixes 3.800 vivendes. Per tant, clar que s'ha de dir.
2: Vicent Sales i Mateu, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló. Per últim, una notícia que va estar en portada durant diversos dies, però que ara ja pareix que ens haguem oblidat, i és la regularització dels migrants, on l'Ajuntament de Castelló va tindre que crear infraestructures, encara que no eren competència seva, per ajudar a aixos nouvinguts. Com està la situació a hores d'ara?
4: Pues mira, jo crec que Castelló, en fi, no és per res, però crec que hem sigut un exemple de gestió en este tema. Saps? L'Ajuntament de Castelló, els ajuntaments, hem patit una transferència de competències per part de l'Estat, en la que ha sigut una transferència de competències, això sí, sense recursos, sense diners i sense mitjans humans. Perquè en este procediment, els migrants que tenien que regularitzar la seva situació necessitaven de l'administració local dos documents. Un era el certificat d'empadronament i l'altre era l'informe de vulnerabilitat. Això ha suposat que pràcticament en la primera setmana, des del dia 20 d'abril, reberem més de 2.250 sol·licituds o bé d'empadronament o bé d'informe de vulnerabilitat. I que a partir d'ahí nosaltres ens posarem a atendre a persones que venien ja sol·licitant aquest informe de vulnerabilitat, donant-los cita per les vesprades, i de fet encara avui en dia ho estem fent. I per què hem sigut un exemple? Hem sigut un exemple perquè el que hem fet és concentrar totes aquestes gestions en un únic lloc, en un únic emplaçament, que era en la Ronda Millars 14, que és la seu de la Conselleria de Convivència Social i Interculturalitat. Per què? Perquè enteníem que era millor concentrar-ho en un espai per a evitar l'aglomeració en els espais diferents de l'Ajuntament, i que totes les persones que estaven buscant aquests documents se trobaren amb l'usuari habitual que se dirigís a l'Ajuntament a fer qualsevol altre tràmit, i que hagués col·lapsat les dependències municipals. Bueno, doncs gràcies a aquesta concentració en un únic espai, les tenències d'alcaldia i els equips socials de base han seguit funcionant en normalitat sense vores afectades. I nosaltres hem atès, doncs això, a vora 2.250, 2.300 persones.
2: Que ja és, per això volíem saber. Clar, no n'hi ha focus mediàtic, com haurà quedat la cosa?
4: És que hem desaparegut del focus mediàtic gràcies a aquesta bona gestió. Gràcies a aquesta bona gestió feta pels funcionaris de Convivència Social i Interculturalitat, els funcionaris d'Atenció Integrada i Registre, que han estat allí també treballant, els funcionaris dels equips socials de base, que han estat fent informes de vulnerabilitat i continuen fent-los encara avui dia, com els de Registre, i la policia local, que ha estat treballant de colze a colze amb nosaltres, vigilant que no n'hi hagueren incidents durant tots els processos. Per tant, crec que l'Ajuntament, això sí, ens suposarà una despesa, que la quantificarem quan acabi tot el procés, però crec que haurà valgut la pena en el sentit de tranquil·litzar una situació que era molt incòmoda i que és fruit d'un govern absolutament irresponsable, que a més ha generat ara un efecte de crida que no era el desitjat, perquè el que desitjava la iniciativa legislativa popular que va iniciar tot aquest procés, en el qual estàvem d'acord el 90% dels partits polítics de l'arc parlamentari, era que aquells veïns de la ciutat, de les ciutats que estan convivint entre nosaltres en els darrers anys, pogueren d'alguna manera regularitzar la seva situació.
2: I ahí estava l'Ajuntament de Castelló donant suport a tots els nouvinguts que necessitaven tot i se tràmit per facilitar-lo. Vicenç Sales i Mateu, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló, gràcies pel seu temps i per apropar-se així a l'Ino Gastronòmic en un dia de manifestació.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Que vaja bé, que vaja bé.
4: Gràcies.